0: Fira de la Cervesa Artesana i Mostra d'Artesania i Art de Can Picafort. Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de setembre, no us perdeu l'oportunitat de tastar les millors cerveses artesanes illenques i conèixer de primera mà una oferta artesanal i artística de primer nivell. Tallers, música en viu, gastronomia i un ambient festiu que no voldràs perdre.
1: Ho podreu veure dijous, dia 1 d'octubre, a les 7:30 de l'hora baixa, a Rodamont. Figui Televisió.
2: Figui Ràdio. Tu música.

0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web, canjuanito.com.
1: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace CU Legal. Un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
4: Más info en fitbui.com.
5: Fitbui Radio.
6: Estamos cerca de ti.

0: Fira de la cervesa artesana i mostra d'artesania i art de Can Picafort. Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de setembre, no vos perdeu l'oportunitat de tastar les millors cerveses artesanes i llenques i conèixer de primera mà una oferta artesanal i artística de primer nivell. Tallers, música en viu, gastronomia i un ambient festiu que no voldràs perdre.
1: Ho podreu veure dijous, dia 1 d'octubre, a les 7:30 de l'hora baixa, a Rodamont. Figui Televisió.
2: Escúchanos online. Figuiradio.com. Non-stop music mix.

0: con estos ritmos tan maravillosos. Tiny junto a Jesse Reyes y Tori Lanez. Feel It Too. Llegamos a las 10:30 de la mañana al Ecuador de esta primera hora. Enseguida Charlie XCX. Después de la publi. No te muevas.
1: Acá en Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web, canjuanito.com.
2: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web movipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la berenjena granel a 1,99 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natura a 11,35 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CW Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
6: Más info en fibui.com.
7: Hola. Yo, what up? Yo, what up? Wiz Khalifa.
8: Hey, I'm Taylor Swift.
9: Hey, guys, it's Selena Gomez.
10: Hello, world, this is Zed.
11: People.
12: Hola, people.

0: cambia de isla y de ritmo. Los días 16, 17 y 18 de octubre, escápate a Ibiza para disfrutar del séptimo Ibiza Wellness Weekend. 3 días de bienestar con Elsa Ponset, Cris Díaz, Joaquín Caserta y mucho más. Naturaleza, deporte, yoga, gastronomía, música y experiencias para cuidar cuerpo y mente. Consulta el programa de la séptima edición del Ibiza Wellness Weekend, los packs especiales con alojamiento, y reserva tu plaza en ibizahealthandbeauty.com. Te esperamos en Ibiza, tu otra isla.
1: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dosmat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dosmat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
2: Fitwi Radio. Fitwi Radio.

0: Fira de la cervesa artesana i mostra d'artesania i art de Can Picafort. Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de setembre, no us perdeu l'oportunitat de tastar les millors cerveses artesanes i llenques i conèixer de primera mà una oferta artesanal i artística de primer nivell. Tallers, música en viu, gastronomia i un ambient festiu que no voldràs perdre.
1: Ho podreu veure dijous, dia 1 d'octubre, a les 7:30 de l'hora baixa, a Rodamón. Figui Televisió.

0: es la hora. L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nuevos barrios desde el mes de enero del próximo año. Solicita tu distintivo virtual de residente. Comprueba si tu calle entra en la ampliación y si tienes la documentación necesaria en la web movipalma.movi. Además, puedes darte de alta online o en las oficinas de la SMAP. Ajuntament de Palma.
1: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el Camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: pipbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Fitbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
3: Escúchanos online.
4: Fitbuidiradio.com. Non-stop music mix.

0: Y en cultura, Llucmajor se prepara para celebrar 480 años de sus tradicionales fiestas con un programa que se va a extender durante varias semanas. A las muestras, el comercio y las actividades culturales se suman este año novedades como un espectáculo de drones, el Correfoc y un concierto de David Otero. El Ayuntamiento reivindica una celebración que ha pasado de generación en generación y que sigue implicando a todo el municipio.
1: Per aquestes fires d'enguany, un programa molt extens que mos du fins més enllà d'Esfiró. Podreu trobar la programació fins a finals d'octubre. Un programa on hi ha tot el poble implicat, totes aquelles entitats culturals que han volgut donar una mà i són com cada any.
2: 480 anys d'una tradició que ha anat passant de generació en generació i que sobretot continua ben viva gràcies a la gent de Llucmajor. Hem preparat un programa molt ampli, pensant en tothom i intentant combinar allò que ja forma part de les nostres fires, amb propostes noves. Tindrem la friquijó, la fira artesana, oportunitats i antiguitats, la mostra llumajorera, la mostra ramadera, gegants, xeremiers, però també gastronomia, música, esport, cultura, food trucks i novetats, com un gran correfoc, el gran espectacle de drons i un concert de nivell nacional. Però més enllà del programa, el que realment volem és que Llucmajor s'ompli de gent i de vida. Que sortim al carrer, que ens trobem, que visitem les paradetes, els comerços i les exposicions i que disfrutem del nostre poble.
1: Les fires van molt més enllà, com dic, 40 dies plens d'activitat cultural, gastronòmica, esportiva, comercial, i és el màxim plaer per una bellesa per inaugurar aquestes fires, per mostrar el programa de fires que esperam moltes ànsies. El dilluns amb la inauguració amb el pregó, també serà un pregó molt sentit, molt personal, de 55 anys de vida de lo que és el Santuari de Gràcia de Llucmajor, que els llumajorers el tenim tan nostre, i on el bisbe Toni Vedell va voler descansar sempre allà, i per tant crec que serà un inici de fires sentimental, emocional i que mos durà a obrir la 480a edició de les fires de Llucmajor.
2: Ara només queda una cosa, sortir al carrer, disfrutar-les, continuar fent poble, bones fires i bona fermança.
3: Tirme, l'empresa que impulsa l'economia circular a Balears, patrocina El Temps.
4: Baleares seguirá disfrutando este jueves de un tiempo tranquilo y agradable, con temperaturas suaves durante la noche y un ambiente algo más cálido a medida que avance el día. El sol será el protagonista durante buena parte de la jornada, con pocas nubes y unas máximas que volverán a acercarse a los 30 grados.
5: La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para mañana jueves en Baleares cielo poco nuboso, aunque a lo largo de la jornada podrán aparecer algunos intervalos de nubes altas. Durante las primeras horas del día se esperan además brumas y no se descarta la formación de algún banco de niebla, especialmente hasta media mañana. A medida que avance el día, estas formaciones tenderán a desaparecer y dejarán paso a una jornada marcada por el predominio del sol y la escasa nubosidad. En cuanto a las temperaturas, se esperan pocos cambios respecto a jornadas anteriores, con mínimas que van a rondar los 16 o 17 grados y máximas que podrán alcanzar los 29 o 30 grados en algunos puntos del archipiélago. Durante la noche, las temperaturas serán algo más suaves. Respecto al viento, será en general flojo y de dirección variable, con momentos de calma en diferentes puntos del archipiélago. Durante la tarde se impondrá el régimen habitual de brisas costeras, especialmente en las zonas próximas al litoral.